0: Dios, el rey ya llegó.
1: Messi. Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil